Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Som l'estació musical per excel·lència.
1: Ripollès FM, on sents la música.
2: Jo voldria estar millor i cada dia estic més a prop.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a l'AP7 a Barberà, deixa vehicles al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. També on haveria l'AP7, però en aquest cas a Vilaseca, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, retards també a l'R11 per caiguda d'arbres a la via. I avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa.
3: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
2: Pel que fa a les afectacions, avui un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al Barcelonès i han tallat també la Nacional 150 a Barberà del Vallès. També s'han convocat 3 columnes que partiran de diversos punts de la ciutat a partir de les 10 del matí i que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. No hi va haver ferits i els 6 passatgers van ser evacuats. De fet, encara no s'ha reprès la circulació en aquest punt i, de fet, s'ha habilitat servei per carretera. També va provocar afectacions a la C-17 i diverses incidències al Ripollès i Osona. Els bombers van atendre un total de 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, el temporal també ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat, tot i els instants de reprogramació, per exemple, l'actuació de Massive Attack també es va acabar anul·lant a la matinada. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Aquesta és la teva ràdio.
1: Ets a Ripollès FM.
2: 1, 2, 3, 4, 5.

0: mentre subies amb Heidi corrent pels Alps.
1: I Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
0: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
4: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
3: Gràcies.
5: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora

0: que la Uyer pot fer per la teva empresa, consulta el web uyer.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. Uyer, treballem el futur.
1: My name is Alex Warren.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Vilaseca. Continua deixant un carril tallat en aquest punt. També congestió a l'AP7 a Parets del Vallès, a la C33 a Mollet del Vallès, i també està tallada la C33 a Parets del Vallès amb desviaments que es fan per l'AP7 i es recomana en aquest cas la C17. A la B10 també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en aquest punt i dificulta encara més les retencions habituals. I avui, nova jornada de vaga general a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat avui a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa, i ha instat als sindicats avalar-lo per tal de començar a treballar.
3: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar, i per tant la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i per tant anar implementant totes aquestes mesures.
2: Pel que fa a les afectacions per les mobilitzacions d'avui, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al barcelonès. També s'ha tallat la Nacional 150 Barberà del Vallès i també han provocat retencions a la P7 des de Granollers a causa d'una bicicletada. També s'han convocat tres columnes, algunes, com dèiem, en bicicleta, que partiran de diversos punts de la ciutat. Ara les d'avui, que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. De fet, encara ara no s'ha reprès la circulació i s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. Els bombers van atendre 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, també el temporal ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i també Batllal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat. I la Policia Nacional ha detingut dues persones a Maçanet de la Selva acusades de formar part d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que operava en diversos centres de cultiu.
1: Notícies.
0: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Purple Disco Machine.
1: Vagis on vagis, siguis on siguis, porta el Ripollès FM al teu mòbil.
2: RipollèsFM.cat.

0: Què passa?
1: La Gemma ha anat a fer una entrevista de feina, però com que l'oficina no està adaptada, no hi pot pujar amb la cadira de rodes.
2: L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació vetlla per garantir els drets de les persones davant de qualsevol forma de discriminació. L'oficina atén les persones discriminades i facilita la recepció, el seguiment i la gestió de les denúncies administratives que es poden presentar de manera presencial o telemàtica. També s'ofereix un servei de mediació. Més informació a nodiscriminació.igualtat.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
5: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
6: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.

0: τόλζα. Λίπουλες FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions, avui hi ha hagut i encara hi ha afectacions a les carreteres, com a la B10, també hi ha hagut afectacions a la Nacional 150 a Barberà, a l'AP7 i també a la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de la ciutat i que confluiran ara al migdia a Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins a una d'aquestes columnes, concretament anem fins plaça Espanya, on està la nostra companya l'Esther Minguell, que està seguint precisament una d'aquestes columnes. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs centenars de docents aquí encara a plaça Espanya, perquè aquesta columna està engegant amb una mica de retard, perquè estan esperant autocars que venen del Penedès i de Lleida, i de seguida engegarà per la Gran Via i aniran fins a Arc de Triomf, on començarà aquesta manifestació, una proposta, una protesta que des d'aquí preveuen massiva després del rebuig al preacord amb el govern i que, segons professors i mestres, ens han explicat aquí que demostra que calen moltes millores al sistema educatiu i que van molt més enllà del salari dels docents. Des de la CGT i USTEC, també des de la COS i la Intersindical, reclamen a Educació que reobri les converses amb el comitè de vaga i que la negociació de les millores ha de deixar de banda l'acord del mes de març. Anuncien una escalada de les protestes que han de concretar encara i han de consensuar, però sí que han anunciat convocatòria de vaga pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, la sala activitat i també la discussió en comissió al Parlament dels pressupostos d'educació.
3: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
3: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius que aconseguir la condonació del FLA, també el finançament autonòmic i que l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
5: Algunes coses haurien de passar mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia en mesos. El posava directe, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
3: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A7 a Cambrils deixa un carril tallat direcció Tarragona. També hi ha una avaria a hores d'ara al Bruc amb un carril tallat direcció Barcelona. A banda, també afectacions habituals als accessos de la ciutat, a la C58 i finalment a l'AP7 a Barberà. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C12 al FES el 22 de setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distraure mentre prenia un cafè al volant.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: ¡Atención!

0: Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade!
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
5: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions d'avui, provoquen encara ara afectacions en diverses vies, com són la B10, la Nacional 240 a Tarragona, la C31 a Sant Adrià del Besòs, però també han afectat aquest matí a la P7 i la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de Barcelona i que confluiran ara al migdia al Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins una d'aquestes columnes, connectem amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que precisament està seguint una d'aquestes columnes. Esther, ha arrencat ja aquesta marxa. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, hem arribat uns quants ja a Arc de Triomf. Està ja tenyit amb el groc de les samarretes de professors i mestres que esperen l'arribada de totes aquestes columnes que comentaves i que estan avançant pel centre de Barcelona. Sí que són aquí els que venien en bicicleta i esperen poder començar aquesta protesta que ja s'intueix massiva després del rebuig al preacord amb el govern. La Intersindical, la COS, USTEC i CGT, convocants de la vaga que, segons Educació, té un seguiment del 9% amb la informació del 30% dels centres educatius, doncs des d'USTEC també David Caño explica que seguiran el que els docents han decidit a la consulta i organitzaran noves protestes.
4: No tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs ja, incrementar molt la lluita per fer-ho possible.
3: Els sindicats exigeixen al govern que les negociacions es facin amb el comitè de vaga i anuncien nova jornada de protestes el dia 9 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat, la visita del Papa i el debat del pressupost d'educació en comissió parlamentària.
2: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
3: Fins ara, bon dia.
2: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius aconseguir la condonació del FLA, el finançament econòmic autonòmic, volíem dir, i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
5: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posava directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
2: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C-12 al FES al setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distreure mentre prenia un cafè al volant i va perdre el control del vehicle i va envair el sentit contrari.
1: Notícies.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes,
3: pantalons All Shot Viejo Amigo,
2: i anaves a la disco amb la teva butaco de Vito amb pastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade.

0: Carey, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Doncs molt bé, ja hi tornem a ser un dia més en aquest programa que recupera aquella música de l'època de Pipi Calzas Largas, de Mazinger Z. M'enteneu, oi? Som gent amb una edat certa, més que una certa edat, i el que farem ara mateix és recuperar els 70s, 80s i 90s amb aquella alegria en aquest programa que es diu Hit Parade. Doncs res, com és habitual, en aquesta gran emissora, la vostra emissora predilecta, rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas, que us farà costat amb tot allò que es portava fa un tou d'anys. Anem a recordar que som gent amb una edat certa, més que una certa edat, i anem a recuperar cançons de l'any de la Maria Castanya, perquè aquest és un programa de l'any de la Maria Castanya, tant la música com el locutor. Salutacions cordials de Jordi Casas. Ara mateix esteu a punt d'aplaudir-me amb les orelles perquè disfrutareu al màxim amb una cançó que va marcar època als anys 80, no tan sols per la cançó, sinó perquè era la sintonia d'una gran emissora de ràdio. Una emissora de ràdio amb uns locutors genials, d'aquells que pràcticament ja no queden, en queden molt poquets. Molt bé, doncs anem a recuperar ara mateix, per començar el Hit Parade d'avui, aquella cançó de Carmel que es deia Every Little Bit. La recordeu? Te n'en recordaràs.

Aquí tenim la banda de Simon Le Bon, els Duran Duran, que si ho llegeixes s'escriu Duran Duran, com aquell conillet de les piles que deien i Duran, doncs més o menys això. La cançó es deia Notorious, una cançó que es diu Notori, amb Simon Le Bon i la seva banda, que per cert han tornat no fa pas massa amb noves cançons. I d'aquí a una noia que es diu Paula Abdul, pràcticament com el Flam, amb aquella música tradicional, amb aquells ritmes que òbviament sonen a 80s. Doncs bé, amants i amantes de Hit Parade, aquí teniu a la gran Paula Abdul amb això que es diu Straight Up.

Aquesta gent es van donar a conèixer bé, aquesta gent, no, aquest duet amb una cançó que es deia Go, You Know It's True. Nena, tu saps que és veritat? Una d'aquelles cançons que també en el seu dia vaig presentar com a novetat amb la seva darrera producció, que es deia Baby, Don't Forget My Number. Nena, no t'oblidis de donar-me el número de telèfon. Avui dia, òbviament, seria Facebook, Instagram, TikTok o el número, en aquest cas, de WhatsApp, però no per trucar, perquè a la gent d'avui dia no els agrada que els truquin. Producció de Frank Farian per aquest duet que vaig tenir l'oportunitat de conèixer, dos nois que eren models, no cantaven ells, cantaven uns altres, però feien el paper molt ben fet. I d'aquí a una producció de Matt Stock, Mike Aiken i Peter Waterman, en definitiva productors de Rick Astley, Kylie Minogue, Sinita, per Bananarama, i això que es deia Love in the First Degree, amor en primer grau. Era la música que es portava a començaments dels 90s. Avui ho recuperem aquí, a Hit Parade.

0: començar amb els seus germans, amb els Jackson 5, amb cançons d'èxit, i va continuar amb temes com Thriller, Billie Jean, etc, etc. Michael Joseph Jackson, que malauradament ens va deixar un dia 25 de juny de l'any 2009. L'hem escoltat ara mateix, amb una d'aquelles grans cançons que el van caracteritzar. Això es deia Smooth Criminal.
1: He was the first artist to ever have a song debut at no...
0: Aviam, tornem-hi.
1: He was the first artist to ever have a song debut at number one on the Billboard Hot 100. Celebrate the music. Celebrate the legend.
2: I'll be performing the songs my fans want to hear.
1: He is the king of pop.
3: Ladies and gentlemen, the king of pop, Michael Jackson!
1: Jackson.
0: Molt bé, senyores i senyors, era Michael Jackson, Smooth Criminal, i us segueix fent costat Jordi Casas. Ara mateix estigueu fent el que estigueu fent en aquest el vostre programa que es diu Hit Parade, recuperant un tema de l'any 1989 amb la protagonista de Cabaret, Liza Minnelli, acompanyada dels grans Pet Shop Boys. Now tenen Chris Lowe i la veu de Liza Minnelli. Això es deia Losing My Mind.
4: The sun comes up, I think about you. The coffee

0: La història de mai acabar. Vosaltres recordeu abans les pel·lícules que feien Oficial y Caballero, Superdetective en Hollywood, amb Eddie Murphy o Richard Gere, Oficial y Caballero, unes pel·lícules Joe Cocker cantant 9 setmanes i media amb la gran Kim Basinger, que es podia deixar el barret posat, o aquesta pel·lícula que es deia La història de mai acabar, The Never Ending Story, amb Lee Moll. I qui era Lee Moll? Doncs, a banda de cantar aquesta cançó, era la persona, doncs, que cantava en aquesta banda, que es deia Kaja Go Go, temes com Too Shy.
1: Tongue tied and short of breath, don't even try.

No t'aniràs mai a dormir sense aprendre alguna cosa nou. El senyor Limol era la veu d'aquesta cançó de Kaja Go Go, que és possible que ho soni, i que es deia directament Too Shy. Molt bé, hi havia una banda que es deia Four Seasons, les quatre estacions, on hi cantava un paio que es deia Frankie Valli. Frankie Valli es va donar a conèixer amb una cançó

0: Escoltes Hit Parade. Els èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas.
1: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: amb un final apoteòsic. John Travolta, Olivia Newton-John, en pau descansi, la dona més maca del món i una de les millors cantants de la història, amb aquestes cançons de la banda sonora de la pel·lícula brillantina Grease, de Grease Megamix. Un dia d'aquests prometo posar el Xanadu amb Olivia Newton-John i la Electric Light Orchestra, l'ELO. Per cert, la gent que heu viscut l'època, noteu alguna lleugera diferència entre l'època de Grease i l'actualitat? No, és més o menys el mateix. Vinga, anem precisament ara, si estigués a Bangkok ho podria dir, però no puc dir el que penso perquè estem a Europa. Per tant, anem a escoltar aquesta cançó que es diu Ramalama Ding Ding Dong de Rocky Sharp and the Replays.
1: Ramalam, ding dong, ramalam, ding ding dong, ramalam, lama lama lama ding dong, ramalam, lama lama lama ding, ramalam.

0: Crec que la meva primera vida vaig estar vivint als anys 50. No sé, m'emociona molt i m'agrada molt la música rockabilly, la música dels 50. És més, crec haver tingut un Cadillac, el que passa que no pagava impost de circulació a l'època. No sé on devia viure, no? Que no es pagava impost de circulació. Molt bé, això és dels anys 60, cases totalment desfasat.
1: Aquesta cançó em recorda quan vam fer els 25 anys de casats.
0: Molt bé, senyor Casas Major. Molt bé, aquí tenim a Bernie Edwards, un dels millors baixistes del món en pau descansi, amb Nile Rodgers, gran guitarrista que encara està actiu. Ells formaven Chic amb grans cançons com aquest

0: Not molt mogollon. Bé, doncs, aquesta cançó, a l'època, la van samplejar directament una gent que es deien Sugar Hill Gang. I ara l'escoltarem amb un rap a sobre que van titular Rapper's Delight. Això és Hit Parade, us continua fent costat Jordi Casas. Què tal?
1: The hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat.

Jordi Casas no recorda que a aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant la vinentesa, li han fet creure que el programa era Revival. I s'ho ha cregut. Connecta amb els clàssics més exitosos dels 70, 80 i 90. El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules després d'aquest 65% dels docents que hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Anem ara a saber com s'està anant aquesta jornada de vaga amb la manifestació unitària que està tenint lloc a Barcelona, concretament a Arc de Triomf. Allà hi tenim a la nostra companya Esther Minguell. Com estan tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la manifestació avança pel passeig Lluís Companys, direcció al Parlament de Catalunya, una marea groga que reclama millores pel sistema educatiu, la dimissió de la consellera Esther Niubó i que crida proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. La jornada d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta. Els sindicats reclamen al govern reobrir les negociacions amb el comitè de vaga i anuncien una nova aturada el dimarts 9 de juny. Isard Pardas és el portaveu de la CGT.
3: Nosaltres fem una crida a la mobilització del dia 9 perquè no pot ser que tinguem una educació concertada, una educació privada que té molts tints de religiosa i a la qual nosaltres no hi estem d'acord. Tota l'educació ha de ser pública i alhora perquè el dia 9 també és la discussió del capítol de pressupostos que fa referència a educació i nosaltres li exigim al govern del PSC però també als grups de l'oposició que s'omplen la boca defensant els serveis públics, defensant l'educació i després voten uns pressupostos que no afecten i que no aborden l'emergència educativa.
2: Vostè que ha dit que consultarà centre a centre per establir un document clar de les reivindicacions dels professors i mestres. Seguiran pressionant el govern en noves protestes, però adverteixen que cal un procés de reflexió que continuarà el proper curs.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
1: I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat al seu executiu que posi la directa aprofitant l'estabilitat que, segons ha dit, aportaran els pressupostos que el Parlament preveu aprovar, com sentíem, al juliol. Illa ha fixat com a prioritats dels pròxims dos anys la condonació del deute del FLA, el desplegament del nou model de finançament i també l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. I el Servei Català de Trànsit impulsarà una nova campanya de sensibilització adreçada als motoristes davant l'augment de la sinistralitat mortal d'aquest col·lectiu a les carreteres catalanes. Fins al 31 de maig, 21 motoristes han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya, el 40% del total de víctimes mortals registrades aquest any. La majoria dels sinistres mortals s'han produït a la demarcació de Barcelona, sovint en accidents en solitari, i afecten principalment homes de més de 45 anys. I el Primavera Sound ha defensat la suspensió d'una part de la programació d'ahir a la nit per motius de seguretat davant la pluja intensa i les fortes ratxes de vent. L'organització assegura que els escenaris principals eren els més exposats al temporal i que no es podien garantir les condicions de seguretat.
4: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
5: Let's go tonight. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ripollès FM.
6: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
7: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
8: Forn Cala Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Cala Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per aportar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: Hallo alle Farben.

L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

Yo, what's up, guys? This is Ugel. Hi, I'm Joel Corey.

Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Ripollès FM.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Milers de docents han tornat a sortir avui al carrer per reclamar que el govern els escolti. La jornada de vaga general avui arriba l'endemà. Recordem-ho que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport d'algunes famílies.
4: Tenia l'esperança de que sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
5: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
6: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
3: A l'àmbit polític, Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Aire Díaz del president del govern espanyol. Assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
3: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, saber a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el govern espanyol, diu que si hi ha contingut i un interès real del PSOE. Així ho ha expressat en una entrevista amb preguntes dels estudiants de l'UPF, que han apuntat que per negociar cal que l'executiu espanyol, ha dit, presenti una proposta i que no sigui només una declaració. Tot plegat, recordem-ho, després de l'anunci del president espanyol de posar en marxa la maquinària per tramitar els pressupostos. Sobre les investigacions del PSOE, Junqueras ha assenyalat que són escèptics en determinades acusacions. Avui que hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert els corresponents procediments sancionadors, que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros, fruit d'inspeccions com aquesta. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. I parlem del Castell de Montjuïc, que estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüista. Amb l'ajuda de documents de l'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
2: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
4: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
5: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
6: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: Aquesta és la teva ràdio.
1: Ets de Ripollès FM.
0: Som les 4.
2: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats a l'Eire 10. El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre 10 li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat avui tenir cap coneixement sobre les seves activitats. També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprenen.
5: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
4: El president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia.
6: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
4: Els col·legis de metges demanen responsabilitat a totes les parts per buscar una sortida a les vagues de facultatius. Els òrgans col·legiats els costa d'entendre que els espais de diàleg no hagin tingut un paper central a la cerca de solucions i enfatitzen que els metges necessiten sentir-se escoltats. El Consell dels Col·legis reclama finançament suficient a la Generalitat per millorar les condicions de l'exercici de la medicina a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors d'aquests trets. I una troballa fortuita a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre. Els textos van ser localitzats a les cobertes de 2 dels volums i formarien part d'un rotllà de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional. Els informes apunten que els textos datarien de finals del segle XIV i de principis del XV i es treballa la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga.
2: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
2: Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Atenció!

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem parlant d'un incendi, 18 dotacions dels bombers treballant per apagar el foc en una nau de Montesa Onda, el polígon industrial Torre del Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Allà hi ha el nostre company de Vallès Visió, Albert Maspons. Bona tarda, Albert.
3: Molt bona tarda. Doncs segueixen les tasques que estan fent els bombers per intentar extingir aquest incendi que s'ha originat ara fa pràcticament 2 hores. L'avís s'ha donat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. Des del primer moment, una de les dificultats amb la que s'han trobat els cossos d'emergència, els bombers, ha estat el vent que està bufant en aquesta zona del Vallès, que els hi està dificultant molt les coses, i de fet aquesta és la seva principal preocupació per poder apagar directament aquestes flames. Des de Protecció Civil es recomana tancar portes i finestres d'aquells veïns que els hi pot arribar al fum. Això sí, han avisat que no hi ha cap mena de risc químic.
2: Moltíssimes gràcies, Albert. Gràcies per la feina. Estarem molt atents a veure com evoluciona aquest foc. Més qüestions. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin el temps, els desplaçaments, i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent, un dispositiu policial que desplegarà més de 5.000 agents i un dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya. Planteja, per exemple, nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista i estarà coordinat perquè, evidentment, hi hagi seguretat. Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
4: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
2: Precisament la visita implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat, on també hi serà Ferrocarrils de la Generalitat. Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats. Darrer apunt, el grup Buhos acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració especial de Leire Díaz, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, ara en solitari.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
1: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
1: Gràcies.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els bombers demanen evacuar les naus pròximes per l'evolució de l'incendi a la planta d'Onda, al polígon de la Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. Hi treballen hores d'ara ja 28 dotacions. La nau ha col·lapsat i el foc continua actiu. Les flames han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació. Treballen des de fora perquè el volum de les flames no els ha permès entrar a l'interior amb l'objectiu d'evitar, sobretot, tot que el foc es propagui a les edificacions al voltant. Protecció Civil ha demanat als veïns que no s'apropin a la zona i que tanguin portes i finestres. I retards també el corredor sud de Rodalies a causa d'un altre incendi en un tren de mercaderies que ha quedat aturat entre Tarragona i Altafulla. La circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Reus ha quedat aturada, després s'ha reprès, però els trens de la R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en el tram. Els bombers hi treballen, tot i això, el tren no duia mercaderies perilloses. I avui nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit a Mustec. Yolanda Segura, la portaveu d'aquest sindicat, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar.
3: Ens tornarem a acostar les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
2: I el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar aquest bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
4: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
2: I la Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per a la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més d'una cinquantena d'espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçar el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com a punt de referència on el circ contemporani pugui créixer.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
3: Aquesta és la teva ràdio.
4: Ets de Ripollès FM.

safety, for the safety.

0: Michael Schulte.
1: Hey everyone, it's Miley Cyrus. Let's pretend.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
1: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment. Per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Amb Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte, Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda a Ripollès FM.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Els bombers han donat per estabilitzat pel després de les 7 de la tarda l'incendi de la planta de Montes Agundà del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, un incendi que ha començat a 3:15. El foc ha calcinat completament la fàbrica, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. 30 dotacions dels bombers han actuat en un succés que, per sort, no ha causat ferits. El cap d'intervenció dels bombers és Eduard Martínez.
3: Ara mateix ja tenim l'incendi estabilitzat i de forma imminent, propers minuts, hora màxim, doncs el donarem ja per controlat. Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població.
2: L'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, ha dit que si bé no se sap amb certesa l'origen del foc, hi ha indicis que podria haver començat en una coberta equipada amb plaques solars. Més temes. L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors. Poden haver sancions entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Escoltem la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
4: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'aquesta, ja sigui aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
2: I Sant Vicenç dels Horts presenta la primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que aspira a començar a generar energia renovable a partir de 2027. Preveuen arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar el 20% de l'energia a famílies vulnerables. I la música de cambra torna al Jardí del Claustre les nits de juliol a Sant Cugat, al cicle Nits de Música al Claustre, que comptarà amb 3 concerts. El Quartet Gerard estrenarà el 4 de juliol amb el concert de Beethoven i de Ravel. I el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. El conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 i jugarà demà a les 5 de la tarda les semifinals.
5: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972-7044-99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
6: Yo, hey, check this out.
7: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
8: i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
7: Hit Parade.
9: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: pistoles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
2: Let's go to Lloret, let's go tonight.
0: VIP 45 In Session. En cabina, Josep Lloret.

Ei, posa't còmode, que això comença amb bona música i encara millors records. Si una cançó et fa dir això em sona de tota la vida, és que ets al lloc correcte.

0: noies, benvinguts a una nova edició de Hit Parade, un programa que presento personalment, sóc en Jordi Casas, tot repassant la música dels anys 70, 80 i 90 amb les col·laboracions de Caco Martínez, Esteve Llop, grans entesos de ràdio, i també el Xema de Vic, que ens fa alguns jingles, juntament amb altres persones que anomenarem també en el seu moment. Què tal? Com ho portem? Espero que tots i totes estigueu bé, estigueu fent ara mateix el que estigueu fent, però sintonitzant aquest programa que es pot escoltar en línia o bé, per exemple, a través d'un d'aquests altaveus intel·ligents o bé des del podcast de iVox, Spotify, Apple Podcasts, o bé, com és tradicional, a la ràdio, a través de l'FM, al Ripollès, a la Selva, a l'Empordà, a Girona Capital i tot el gironès, també a l'Osona, Manlleu i l'Osona, també ens podeu sentir al Vallès, al Baix Llobregat, al Maresme, Barcelona i al Barcelonès, l'àrea metropolitana, òbviament, al Bages, a l'Anoia, Lleida, Andorra, a Formentera, Toni Ruiz, Formentera, Eivissa, també a Sitges, al Garraf i a Cunit, a la Costa Daurada, a la província de Tarragona. Molt bé, com és habitual, sempre... Bé, sempre no, però moltes vegades en Caco Martínez, un gran veterà de la ràdio i també com a DJ i productor, doncs ens presenta una d'aquelles cançons que hem escoltat tots i totes, però possiblement no en soni com altres cançons. O sigui, que no són allò 100% comercials. És així, Caco Martínez?
1: Hola, amics, ja estic aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui vull presentar-vos a una gran banda nord-americana precursora de l'electrofunk, composta pels germans Wilson, els mítics Get Band, una gran banda que va arribar a aconseguir ser nominats al Grammy per la millor actuació en directe del gènere R&B i disc d'or per l'àlbum Get Band 5. Avui escoltarem un dels seus grans èxits, Outstanding. Som-hi!

0: Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.
1: Hit Parade amb Jordi.

un altre totxo al mur. Another brick in the wall. Manolo, passa la gaveta. Pink Floyd, una banda genial amb una gent que sabien fer música. Roger Waters, Richard Wright, David Gilmour, aquell famós guitarrista, i també Cy Barrett. Durant pas ara mateix una cançó que em recorda un noi que saludaré, company

0: Estàs escoltant Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical.
1: Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

sou joves, com ara jo, i cap mena de problema, és cultura musical. Molt bé, senyores i senyors, eren els anys 80 quan aquesta família americana, un munt de membres, els Divorce, van ser una autèntica sensació amb aquest tema que es deia Rhythm of the Night, el ritme de la nit. Que ben feta que estava aquesta música, eh? Avui dia, ja només veient, hi ha gent que paga 500 euros per anar a veure Bad Bunny, ja, bé, em posa els quatre pèls que tinc de punta. Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Ses Illes, ara mateix amb la banda que va crear aquell Hypnotic Tango. Anem a escoltar directament un tema brutal de My Mind que es deia

una de les grans cançons dels 80 del bon amic, contiu sensacional, que es diu Xavier Carbó, més allò que et porten els Reis, oi? Més conegut com Alan Cook, creador de Do You Want to Stay, aquesta cançó. També el que va cantar Hey, Hey, Baby, el disco estrella. I un home que avui dia encara segueix el món de la música, cantant en directe i produint noves coses com la propera. Però això us ho explicarà ell un bon dia. Molt bé, aquí tenim a Raül Orellana. Què tal, Raül? Un bon amic també, un nano campechano. Té àlbum? Aquesta cançó té àlbum? Però ustedes han visto a Raül Orellana.

4, on deien males llengües que hi havia una màquina de mesclar. I un dia li vaig dir a Raül, quin era la màquina de mesclar? Diu, 3 plats tècnics. Era maco quan feies el pipí i veies la pista, eh?

Tracy, d'una banda britànica, es feien dir directament London Beat, i això, I've been thinking about you, he estat o vaig estar pensant en tu. Movent la cançó, abans els temes sonaven durant molt de temps a la ràdio, no és com ara, que cada dia surten cançons noves. Doncs estava amb una emissora de ràdio treballant, vaig canviar d'emissora, gràcies a guanyar un concurs a una emissora planetària amb el The Great Ball of Fire. I a la emissora planetària també sonava aquesta cançó, anys 90.

0: Doncs sí, companys i companyes, arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes en línia, en format podcast, això és Hit Parade, on, a banda d'un servidor, el Jordi Casas, també hi ha gent que entén molt de ràdio i, el més important, gent que té bon gust musical. I una d'aquestes persones que entén de ràdio i que té bon gust musical és un noi així amb ulleres, típic que podria ser president perfectament d'Anglaterra o Dinamarca, no? Ell és l'Esteve Llop, que ha decidit seguir el camí de la ràdio i no el de la política, i ens presentarà tot un tamarro. Què tal, Esteve? Com anem?
1: Hola, Jordi, i amics i seguidors de Hit Parade, com estem? Anem ara més de 30 anys enrere per a recuperar una cançó que, de fet, no era d'aquell 1993, sinó de mitjans dels 80, però l'any 93 se'n va fer una remescla amb un ritme més actual i més ràpid d'una cançó que originalment va composar i interpretar Freddie Mercury al marge de Queen en el seu primer i únic disc com a solista, com a Freddie Mercury. Un disc que es deia Mr. Bad Guy i que portava algunes propostes interessants com aquesta que, com us diem, l'any 93 es va remesclar en un format renovat. Living on my own.

0: dues grans cançons tenia aquest home, un vocalista germano-americà. Es diu Sidney Youngblood i això, If Only I Could. Una cançó que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat i suposo que, al igual que vosaltres, doncs em porta un munt de records d'aquella fantàstica època dels començaments dels 90. A vegades em miro un mirall i dic: Casas, estàs massa grassonet, massa panxa. Però ara, veient a Sidney Youngblood, dic que estàs fet un figura. Una mica de Whitney Elizabeth Houston, recordant a la gran Whitney Houston, filla de la Houston, i neboda de Dionne Warwick. Això es deia I'm Every Woman.
1: Whatever you need.
2: L'acabes de pifiar, Casas.
1: Anything you want done, baby.
2: Es diu Sissy Houston, la mare.
1: That's

Doncs si la mare de Whitney Houston era Sissy Houston, cantant de gospel, la tieta Dionne Warwick, que amb els Bee Gees va cantar aquell Heartbreaker.

0: Ostres, en Jerry Ropero, el recordo, el vaig conèixer en fibra òptica, em va venir a veure quan jo punxava allà i a l'Atlàntia de Sitges, a l'època que el Pocholo, el Martínez Bordiu, em venia i em deia «Soy el primo de Pocholo», quan era ell mateix. Bé, marxem. Salutacions francament cordials de Jordi Casas i res, ens hi retrobem a la propera edició de Hit Parade, recuperant 70s, 80s i 90s. Us diuen adeu, Caco Martínez.
1: Hola, amic.
0: I també l'Esteve Llop.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs molt bé, ara mateix amb una cançó que ens serveix per dir-vos adeu amb la maneta, un tema que té el baix de McFadden and Whitehead, Ain't Stopping Us Now.

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10. Ripollès FM.
2: Des d'ara i fins les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM. A Ripollès FM.

miedo. Se prende la noche. Vive. Baila. Ah.